0: en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
1: Ganarles el derbi es lo único que pido.
2: Volver a ser grandes. Otro Sextet será demasiado.
3: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
4: Ocasión Plus.
5: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: ¡Menudo notición! Tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto.
8: Pilar García de la Granja.
9: Mediodía COPE. COPE Baleares.
8: Estar informado.
9: Las 2 menos 10 minutos, estamos en Mediodía COPE. En esta jornada de jueves 13 de agosto con temperaturas altas, 36 grados de máxima, pero no vamos a hablar de la temperatura y tampoco del eclipse ahora mismo, sino del ayuntamiento, perdón, del Auditorium de Palma, con la Gendarte, la agenda de actividades y actuaciones del Ayuntamiento del Auditorium de Palma. Estamos con Joan López de Soria, que es violinista mallorquín, graduado en honores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 2024 y actualmente ha finalizado sus estudios de máster y posgrado en la prestigiosa Universidad de Música y Arte Dramático de Viena. Él nos va a hablar de esta programación y de este festival de música de cámara, el Chamber Music Festival, que va a tener lugar el mes de febrero en el Auditorium de Palma. Joan, bon dia.
10: Bon dia.
9: Hola, bon dia. Gràcies per ser a nosaltres i enhorabona per organitzar aquest primer festival de música de cambra.
10: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ha estat uns mesos de molta feina, però amb molta il·lusió de poder dur a terme aquest projecte.
9: Uh-huh. Escolta, com neix aquest desig de compartir sa bellesa de sa música de cambra i de fer aquest festival?
10: Bueno, això és el motiu principal d'aquest projecte, és fer que compartir amb els meus amics, que són músics joves emergents i junt amb el públic també, una música de càmera que és realment on el meu propòsit com a músic se compleix plenament, no?
9: Sí.
10: I bueno, i fer-ho a casa a Mallorca, a Sant Jordi de Palma, pues, és una oportunitat espectacular, genial, i estan superagraïts de poder fer-ho aquí.
9: Òbviament, la gent que li agrada la música clàssica coneix la música de cambra, però la gent que tal vegada no coneix la música de cambra, com la podríem definir? Què li podríem traslladar d'aquesta música? Home, que no és exactament una música minimalista, però tampoc és una música grandiosa, no? Com ho podríem definir?
10: Exacte. Sí, exacte. Bueno, la gent suposa que la gent que no coneix la música clàssica o la música de cambra, a lo millor vinculen més la música clàssica el que seria una plantilla més orquestal de 60-70 músics d'un escenari o un cor, etc. I la música de cambra pues, són formacions bastant més reduïdes, des d'un duo que es considera música de cambra fins a lo millor 8-10 músics o inclús una petita camarata.
9: Uh-huh.
10: En aquest cas el festival serem 11 músics
9: sí.
10: Organitzats a diferents plantilles segons el repertori, però sí, són formacions més reduïdes i per això música de càmera més petita.
9: Uh-huh. Sou un grup de músics i amics i gent jove, no?, sobretot.
10: Sí, són músics que s'han fet amics durant la meva formació, tant a Madrid com en la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, i la veritat és que són unes persones espectaculars i uns talents enormes, i jo confio i tinc unes ganes tremendes de poder tocar amb ells amb aquest projecte.
9: Quin dia serà del mes de setembre?
10: Són els dies 3, 4 i 5 a l'Auditori de Palma, a les 7 i mitja de Sora Baixa, i bueno, tenim les entrades que se poden comprar a la pàgina de l'Auditori. Són 25 euros d'entrada individual i també tenim la possibilitat de comprar un bono per poder veure els tres concerts, per 60 euros.
9: Molt bé. A la sala